Ku navela ka Benjamin Nyansavede i ku va siku rin'wana vana va tikonkulu Afrika va kumeka va twanana va va ni le rhandzu swilo swo tala va khomisana tanila swi fanelekaka kona.